0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Noval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
2: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: man. And I wanna go home.
1: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
3: Adéu!
4: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera

Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu. Des del cor del

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Begú tornarà a viatjar al seu passat indià els dies 4, 5 i 6 de setembre. El municipi celebrarà la 21a Fira d'Indians, una cita plenament consolidada que recordarà els vincles històrics entre Begú i les Amèriques. Després de celebrar el 20è aniversari l'any passat, la fira inicia una nova etapa amb el lema Mar i Vela, que dedicarà tota la programació al paper del mar, als vaixells i la navegació en la història dels indians. L'edició d'enguany vol explicar com les rutes marítimes van permetre la connexió entre Catalunya i diversos territoris americans. El mar serà present com a punt de partida de moltes persones que van emigrar, però també com el camí que els va portar de nou a Begú. I un terratrèmol de magnitud 2,6 es va registrar dimarts a les 8 del vespre al Golf del Lleó, davant de la costa del Baix Empordà, segons les dades actualitzades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que també indica que el moviment sísmic es va produir a 25 km de profunditat. L'Institut indica que el terratrèmol no va ser percebut a Catalunya i que no s'ha registrat cap incidència ni cap dany relacionat amb aquest episodi. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 47 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força a una masia de Santa Cristina d'Aro. La detenció es va fer el 3 d'agost gràcies a una actuació conjunta amb les policies locals de Santa Cristina d'Aro i de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró. Els fets van tenir lloc la nit del 2 d'agost a una masia llogada per dues famílies per passar-hi les vacances. Entre les 10 i les 11 de la nit, els adults es trobaven a la piscina mentre els menors dormien a l'interior de l'habitatge i els lladres van aprofitar aquest moment per forçar una porta de fusta situada a la part posterior de la finca i accedir a l'interior. Es van endur diversos objectes del domicili, entre els quals documentació personal, un rellotge d'alta gamma, dos ordinadors portàtils, dos telèfons mòbils, dues calculadores, un perfum, diverses joies, una cartera amb 105 lliures esterlines i dos altaveus portàtils. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'avui al Baix Empordà.
0: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
0: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
15: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
14: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Begú tornarà a viatjar al seu passat indià els dies 4, 5 i 6 de setembre. El municipi celebrarà la 21a Fira d'Indians, una cita plenament consolidada que recordarà els vincles històrics entre Begú i les Amèriques. Després de celebrar el 20è aniversari l'any passat, la fira inicia una nova etapa amb el lema Mar i Vela, que dedicarà tota la programació al paper del mar, als vaixells i la navegació en la història dels indians. L'edició d'enguany vol explicar com les rutes marítimes van permetre la connexió entre Catalunya i diversos territoris americans. El mar serà present com a punt de partida de moltes persones que van emigrar, però també com el camí que els va portar de nou a Begú. I un terratrèmol de magnitud 2,6 es va registrar dimarts a les 8 del vespre al Golf del Lleó, davant de la costa del Baix Empordà, segons les dades actualitzades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que també indica que el moviment sísmic es va produir a 25 km de profunditat. L'Institut indica que el terratrèmol no va ser percebut a Catalunya i que no s'ha registrat cap incidència ni cap dany relacionat amb aquest episodi. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 47 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força a una masia de Santa Cristina d'Aro. La detenció es va fer el 3 d'agost gràcies a una actuació conjunta amb les policies locals de Santa Cristina d'Aro i de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Els fets van tenir lloc la nit del 2 d'agost a una masia llogada per dues famílies per passar-hi les vacances. Entre les 10 i les 11 de la nit, els adults es trobaven a la piscina mentre els menors dormien a l'interior de l'habitatge i els lladres van aprofitar aquest moment per forçar una porta de fusta situada a la part posterior de la finca i accedir a l'interior. Es van endur diversos objectes del domicili, entre els quals documentació personal, un rellotge d'alta gamma, dos ordinadors portàtils, dos telèfons mòbils, dues calculadores, un perfum, diverses joies, una cartera amb 105 lliures esterlines i dos altaveus portàtils. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'avui al Baix Empordà.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
9: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava.
1: Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyber Angle Fungal, The Sound of Silence.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Aquestes d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam bam.

0: tots els continguts de Ràdio Capital. I l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: El vam conèixer amb aquell ordinari és Alex Warren i això es diu Fever Dream.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Quina calor que fa.
2: Quina calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
9: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
13: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Italia, a casa teva.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

0: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions

0: donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques. 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Buhos i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La

0: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
10: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'estiu.
11: Des del cor de la Costa Brava.

Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

Els millors èxits els trobes a Capital, ara de la mà de Weekend, al costat de la Swedish Half Mafia. Déu-n'hi-do quina col·laboració ara mateix a Capital. S'anomena Moth to a Flame.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el sol. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que ens recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gauthier Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gauthier Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'agafà Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. Detenen un jove per una agressió sexual a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els Mossos d'Esquadra també han detingut dos joves més. Se'ls investiga per la presumpta implicació en el furt de tres telèfons mòbils i per haver entrat sense permís al recinte. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori violent a Castellaro. Diversos assaltants encaputxats van entrar ahir a la tarda en un domicili i van lligar una dona d'uns 70 anys. Els lladres li van robar prop de 50.000 euros. Segons Avançat Racuna i ha confirmat el Diari de Girona, els fets van passar cap a la tarda. Un incendi en un contenidor de l'Avinguda Balears, a Sant Feliu de Guíxols, ha cremat tres vehicles aquesta matinada. Entre els cotxes afectats hi havia una furgoneta. Els fets han passat cap a les 3 de la matinada. La policia local investiga ara les causes del foc. Un ciclista resultà ferit greu aquest dimarts al migdia després de caure a la carretera GI-664. L'accident ha passat al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Segons Avançat el Diari de Girona, la caiguda s'ha produït cap a 11:45. El punt exacte ha estat al quilòmetre 3,2 de la via, a l'altura de Sant Sadurní de l'Heura. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dijous. Jornada estable i xafogosa a l'Empordà, amb cel assolellat al matí i augment dels núvols a la tarda. Temperatures altes, amb màximes entre 31 i 35 graus i nits suaus. El vent serà feble. Demà i els propers dies, més núvols i calor intensa. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
12: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
14: Quina calor que
15: fa. Calor que fa.
14: Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'estiu.
14: Des del cor de la Costa Brava.

0: Thank you.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança

0: a Girona. Informa-te'n a clínicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clínica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
1: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
3: Més econòmic del que et penses.
2: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
3: del nostre web,
2: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
3: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
2: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

Vinga, va, anem cap a Nigèria per descobrir aquest artista que es diu Rema i que debuta a la nostra antena en aquesta col·laboració al costat de Selena Gomez. Un èxit viral que es diu Calm Down i que escoltes aquí a la ràdio de l'Empordà.

0: és el so de Ràdio Capital.
1: I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanten les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
12: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
13: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
14: Amb Marc Clapés.
13: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
14: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
5: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: de 6 delictes.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Ràdio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.

0: ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
4: De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Què tal, amics? Bona tarda. Ja som a dijous, el dia en què en aquest programa la gastronomia té un paper destacat. Avui el nostre xef particular, en Quim Casellas, ens donarà consells per preparar els millors postres i gelats d'aquest estiu. També tindrem el comentari de l'escriptor anglo-català Matthew Tree i començarem amb bon humor les collonades que ha trobat a les xarxes Joan Coll.

0: Ah, i el debat d'aquesta tarda serà entre la calor i el fred. És curiós, eh? Ningú pregunta, prefereixes pagar impostos o fer cua al banc? No, no, la gran qüestió és la temperatura. Els de la calor asseguren que l'hivern deprimeix. I després arriba l'agost i descobreixen que una ciutat a 40 graus és un pàrquing amb palmeres. Els del fred tampoc es queden curts, eh? No, no, no, no patiu. Presumeixen que és molt fàcil combatre'l, que només cal posar-se una capa més al damunt, fins que han de dormir en tres mantes, mitjons i una actitud positiva. Al final, el problema no és el temps. El problema és que qualsevol excusa és bona per començar una conversa i acabar queixant-se.
1: 972 313 702.

0: Què suporteu millor, la calor o el fred? Per cert, avui ens acompanyarà un especialista de l'Hospital de Palamós que ens donarà consells per evitar un cop de calor. Comencem, eh? Va.
1: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Dos minuts, un quart de cinc de la tarda. Joan Coll, ja t'agradaria ser el mes de setembre o no?
1: Home, no.
0: No.
1: No, i el mes d'agost és el millor mes de tot l'any.
0: Sí?
1: Sí, és el meu mes preferit. Sí, sí.
0: No hagués dit mai.
1: És el meu aniversari, són les festes del meu poble, o sigui, ho té tot.
0: Sou estranys, aquests de Menorca, eh? Bé, en Joan Coll, com cada setmana, ens porta les collonades que troba a les xarxes, però abans informació de servei. Estic mirant, Joan, el radar meteorològic, i bé, o sigui, el vermell és quan t'indica precipitació molt forta, però és que a la zona d'Olot i Banyoles no és vermell, és lila, que vol dir, teòricament, que la precipitació és de 100 litres per metre quadrat. I la zona, entre Olot i Banyoles, la zona aquesta, veig també cap a Figueres, Santa Coloma de Farners, i ja no parlo del Ripollès, que està lila.
1: Ah, de fet, el Protecció Civil ha emès l'alarma Inuncat per aquesta tarda en aquestes comarques. O sigui que precaució.
0: Per tant, si algú en aquests moments està conduint en aquesta zona, o ens està escoltant des d'aquesta zona, i ens vol donar alguna informació, ho agrairia moltíssim que ens faci una trucada en aquest telèfon.
2: 972 313 702.
0: I també aquest telèfon serveix per una cosa. T'agraden els cors, a tu?
1: Els cors?
0: Els cors, de cors.
1: Ah, sí, sí. No sé, és clar. Ah, els cors, veritat, no sé si era una coral, diguem-ne, sí, no. El cor de l'òrgan.
0: No. Els de cors. Go on,
1: aquests. Go on, aquests sí. Leave me breathless.
0: Doncs atenció, tenim una entrada doble per anar al concert de The Corrs, que faran el dia 9 d'agost, que és diumenge. És diumenge el dia 9 d'agost, eh, que sí?
1: 9 d'agost, sí, no? Sí.
0: Sí, exacte. El Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, una entrada doble per anar a veure The Corrs. Què és el que heu de fer? Doncs enviar un missatge de WhatsApp en aquest telèfon.
2: 972 313 702.
0: Indicar el vostre nom, des d'on ens escolteu i, sobretot, el vostre e-mail, perquè en el cas d'aconseguir el premi us hem d'enviar un e-mail per corroborar-ho. D'acord? Doncs va. Bé, i en Coll és aquí cada setmana per explicar-nos les collonades.
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Abans de res, aquestes, les entrades i els sortejos t'ho guardes per tu, eh? Ahir vaig presentar el programa jo i no em vas dir res que havia de repartir entrades ni res. Això t'ho guardes per tu, eh? Ja ho veig,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, sí. Ah, per cert, gràcies pel programa d'ahir, eh?
1: Sí, va agradar?
0: Sí, molt. No vaig poder sentir una estona. Per cert, demà tampoc hi seré. No, i és que un quan arriba a una certa edat, ha de passar per planxar pintura.
1: Però quants anys tens, tu?
0: No n'has de fotre res. No has de fotre absolutament res. És un problema meu i meu. I aleshores doncs van d'anar a fer retocs, eh?
1: Sí, sí.
0: I el que m'havien de retocar ahir em van retocar els collons i he d'anar-hi de demà.
1: Doncs, parlant de collons, passem a collonades.
0: Exacte. Mira, doncs va, què hi ha aquesta setmana?
1: Doncs avui torno a fer monogràfic, que fa bastant que no en feia cap, sé que els trobes a faltar. Ja, sí. Avui toca especial concursos, proves, programes d'aquests de televisió, de ràdio.
0: Gran Prix!
1: No. D'aquest no. A més, el Gran Prix és bastant visual, s'ha de dir. Sí. Sí que a vegades van sortir talls, però no són massa radiofònics. No. Però, què sé, per exemple, comencem per un noi que va fent preguntes al carrer, fa preguntes per el seu canal de les xarxes socials.
0: Sí.
1: I es troba a tres noies que volen participar i els fa la següent pregunta. Escolta.
3: ¿Dónde tienen las mujeres más pelos negros y rizados?
4: Qué cabrón. Literal. Pero no lo sé. Tú sabrás.
3: Yo lo sé.
4: Yo también. Es que es una pregunta trampa, vamos.
5: Seguro, siempre
4: claros. Vamos a ser claros.
5: Ya las pestañas.
4: Sí.
3: Incorrecto. En África.
1: A veure, la pregunta
0: és... En Àfrica?
1: A on tenen les dones els cabells més negres i més arrissats? Clar, en cap moment diu quina part del cos. Són aquestes noies que han començat a pensar malament, com tu, perquè ja ho veig.
0: Clar, mà meva...
1: Home, la pregunta està ben formulada. No.
0: Espera, deixa'm tornar a escoltar la pregunta, a veure.
6: Me vas decir que cocinaste.
1: No, espera.
0: Deixa'm tornar a escoltar la pregunta.
3: ¿Dónde tienen las mujeres más pelos negros y rizados?
1: Clar, en cap moment diu quina part del cos
0: En Àfrica, d'onde?
1: Doncs en Àfrica. Anem fins ara, en aquest tall que començaves a posejar, els típics concursos de cuina, Masterchef i sucedanis.
0: Sí, sí.
1: Et porto un tall d'un concurs d'aquest tipus d'Argentina, en el qual hi ha un participant que en el moment d'entregar el plat que ha cuinat en els jutges, doncs aquests li fan algunes preguntes.
5: ¿Me vas a decir que cocinaste? ¿Cómo lo cocinaste?
6: Ah, ¿qué cociné?
5: Claro.
6: Un pescadito a champiñón.
5: ¿Qué pescadito?
6: Un pescadito, un filé.
5: ¿Tiene nombre?
6: ¿Pescado?
5: Sí.
6: Raúl.
0: Raúl. Sí, clar.
6: Te vi cana de Raúl.
0: Sí, i en Raúl, i en Llobarro, i en... mare meva, en Raúl, Raúl.
1: Oh, diu que té cara de Raúl, aquest peix. Doncs en Raúl, ha cuinat en Raúl, no passa res, escolta. Cadascú li diu com vol.
0: Espera, deixa'm saludar. Diu, bona tarda, diu, voldria participar en el sorteig de dues entrades pel concert de Cors. Moltes gràcies. Clar, molt bé, moltes gràcies. Ens posa el mail, però ens hauries de donar el teu nom i des d'on ens escoltes. Si no, no participes al sorteig.
1: Ah, les bases del concurs són clares,
0: són clares.
1: Parlant de concursos.
0: Continuï, senyor Coll.
1: Ara no és un concurs, però sí que és una prova. Per exemple, Joan, tu, quan et va treure el carnet de conduir, recordes...
0: Ui.
1: La part pràctica, diguem-ne,
0: sí.
1: On la vas fer, com la vas
0: fer? Sí, amb el meu pare. Jo vaig anar pràcticament... Jo abans d'anar a fer l'examen de pràctica...
1: No, però l'examen, on el vas fer?
0: Ah, pels carrers d'Olot.
1: O sigui, no vas anar a un circuit de...
0: No, què penses que jo...
1: No, ho dic perquè, tal que porto ara, és la història d'un senyor explicat per la seva dona,
0: sí.
1: Que explica com es va treure el carnet de conduir o com no se'l va treure, escolta.
0: A veure...
7: Mi marido... hizo el examen de conducir en circuito. El examinador le daba las instrucciones desde fuera y él pues había hecho una especie de rampitas y cosas que se hacían en esa época. Entonces el examinador, que estaba fuera, le dice, quita el freno de mano y salga. Y él muy, pues quita el freno de mano y salió, pues salió del coche.
8: ¡No!
7: Arrancó el coche, se fue para atrás y atropelló al examinador.
9: Obviamente entiendo que eso es suspenso, ¿no? Con el examinador muerto.
10: No, le dieron sobresaliente. Anda que también la pregunta.
9: Le hemos preguntado cómo quedó... O sea, lo atropelló sutil, o sea... Te pongo el pecito
11: sí,
9: solo.
11: Sí, menos mal.
0: Déu-n'hi-do, va fer...
1: Home, sí, jo suposo que també no devia provar aquest senyor.
0: Ves a saber.
1: Si li diu, tregui el freno de mà sí, i surti. Sí, sí, sí. Va sortir del cotxe, el senyor. En fi... Tornem ara als concursos, en aquest cas un que és per la ràdio, en el que truca un oient i participa a la pregunta que fan perquè regalen el que sigui.
0: Sí.
1: Una mica com el que fas tu avui.
0: Sí. Jo no faig cap pregunta, eh?
1: No, però sí que regales...
0: Sí, regalo.
1: Ho fas paral·lelament, fas la pregunta del dia i regales coses, però no està lligat en aquest cas.
0: Sí, sí, no.
1: Ja sabràs tu, Joan, que quan hi ha algunes trucades d'oients, sovint hi ha problemes perquè s'entengui o no hi ha cobertura, el que sigui, i això porta confusions, sovint, com aquesta.
12: Le digo una palabra y usted dice todas las palabras que pueda relacionadas con esa.
13: Ah, perfecto.
12: ¿Sí sabe cómo, no?
13: Sí, creo que sí.
12: Muy bien, señor. ¿Está listo?
13: Estoy listo.
12: Todo lo que pueda relacionado con una fruta.
13: Mujer, dinero, flexibilidad, esquina, hotel, peluca, minifalda, condón.
12: ¡Fruta!
13: ¡Ah, yo tengo mi puta!
12: ¿Cómo te voy a decir eso?
13: Bueno, pero no dices tu puta.
12: ¡No, cómo te voy a decir eso!
0: Mira, però escolta, veus, de la fruta a la puta i no d'allò, aquella de Madrid, la Ayuso.
1: M'he gustat la fruta, sí.
0: Sí, m'he gustat la fruta, la mare que la va parir.
1: I hi ha altres coses també que li agraden a aquesta senyora.
0: Sí, pisos de luxe.
1: Sí, exacte.
0: Àtics, sí.
1: Però després és igual.
0: Va.
1: Per acabar, típic concurs de televisió de tota la vida. Suposo que és el començament del programa, que és quan hi ha les preguntes més fàcils, teòricament. El senyor aquest dubta, ja veuràs per què.
14: ¿Cuántos días de la semana empiezan por la letra M en castellano?
1: Señor Rumia.
14: Dos. La pregunta era ¿cuántos?
15: Dos.
14: ¿Me has dicho dos? ¿Pero sabrías decirme cuáles dos?
15: Sí. Marzo y mayo.
1: Aquest senyor, hi ha coses que la veritat...
0: Mare meva! Ah. Adéu, colla, eh?
1: Adéu-siau. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La gran pregunta del dia que arreglarem el món, què suporteu millor, la calor o el fred? Marta, de Palafrugell. Jo prefereixo la calor, potser perquè visc a prop del mar i sempre tens món, què suporteu millor, la calor o el fred? Marta,

amb una veu d'aquelles tipus Carmen de Mairena, o una veu ronca d'aquestes, us afecta dormir amb l'aire condicionat? La Sílvia, que és de Banyoles, diu: m'agrada la calor, però la d'abans, aquestes onades de calor tan fortes em deixen sense energia. Si he de triar, em quedo amb una primavera llarga.

0: Aretha Franklin amb el I Say a Little Prayer. I després de la publicitat, ja que regalem entrades, what can I do to make you love me? Escoltarem aquest tema clàssic de The Corrs. Us recordo que si voleu aconseguir-les, què és el que heu de fer?
1: 972-313-702.
0: Missatge de WhatsApp amb el vostre nom, des d'on ens escolteu, i correu electrònic, el vostre e-mail.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamós.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia a casa teva.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu.

0: Origen de Sant Feliu, estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
1: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Capital. Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda i 3 minuts. Som a Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Està caient, vaja, pluja amb pedres. Ens estan enviant whatsapps, fins i tot amb fotos d'oients, sobretot a la zona del Pla de l'Estany. Banyoles, entre Palol i Banyoles. Estic mirant el radar i està tot lila. O sigui que els gironens també en diuen que plou bastant. Està previst que en aquesta zona, segons el que m'indica aquí el radar meteorològic, que caiguin entre 70 i 100 litres. Banyoles està caient. Estic segur que els oients que ens estan escoltant per Taronja Ràdio ho sé, perquè ens han trucat gent que s'havia tallat el senyal. Pot ser que passi, eh? O sigui, això és la tempesta que està caient en aquesta zona, i sembla que s'adreça cap a Girona i Figueres també, i Santa Coloma de Farners. En fi, aquesta és la situació. Però volem parlar de cops de calor. En portem 4 donades de calor aquest estiu. Segons dades de l'Institut Català de la Salut, a Girona, escolteu aquesta dada, fins a finals de juliol hi han 31 morts atribuïdes a la calor. Que déu-n'hi-do, eh? Volem parlar ara mateix amb la Lídia Pérez, que és infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Palamós, per veure com els ha afectat, si han notat un increment de cops de calor a les urgències de l'Hospital de Palamós, però sobretot com prevenir i com evitar un cop de calor. Lídia, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bona tarda.
0: Lídia, moltes gràcies. Heu notat un increment de persones afectades per cops de calor que heu hagut d'atendre a l'Hospital de Palamós?
1: És difícil catalogar si les consultes que venen és per un cop de calor, perquè nosaltres a nivell d'hospital, a nivell d'emergències mèdiques, el cop de calor està diagnosticat quan descartes que hi hagin altres patologies. El que passa que sí, que quan descartes totes les altres patologies i hi ha una exposició al sol, s'atribueix al cop de calor. I en aquest cas sí que s'ha notat aquest augment de sintomatologies relacionades amb l'exposició del cos, del cos a la calor.
0: Sempre es diu que qui pot tenir més possibilitats de patir un cop de calor són persones vulnerables, és a dir, gent d'edat avançada, gent, infants, nadons. Només aquests, o per exemple persones de 30, 40, 50 anys que aparentment no tinguin res, són immunes als cops de calor o no ho són?
1: No ho són. A veure, sí que hi ha gent que és més vulnerable, com bé has dit, els nadons, els infants, les persones embarassades, persones grans, persones que tenen patologia, fins i tot que prenen algun tipus de medicació, poden predisposar a tenir més un cop de calor, però qualsevol persona, aunque sigui sana, si està exposada de forma extrema a temperatures molt elevades, el cos pot arribar a un moment que digui: no puc regular aquesta temperatura i patir un cop de calor.
0: Hi ha alguna temperatura que dius: mira, aquest és el llindar on a partir d'aquí hi ha el risc de patir un cop de calor? Jo no sé si hi ha algun estudi sobre això, Lídia.
1: Desconec si hi ha un estudi fixat. El que passa que jo crec que no hauríem de fixar en una temperatura concreta, sinó que hem d'escoltar el nostre cos. Si el nostre cos està començant a notar que hi ha una sensació de malestar, el cos és savi, no? Hem d'hidratar-nos abans que ens demani beure aigua, perquè quan el cos demana beure aigua és perquè ja li falta aquesta aigua. Llavors, no crec que es pugui posar una temperatura concreta. No. El que cal fer és evitar estar exposat o fer esport intens, o evitar aquelles temperatures tan extremes. A més, estem patint ara unes temperatures que no estàvem acostumats a rebre, aquestes temperatures, amb la qual crec que els nostres cossos no estan acostumats a el que estem vivint, sobretot aquest estiu, i crec que hem de tenir màxima prevenció a evitar aquesta exposició i fer exercici i fins i tot passejar en hores extremes d'alta temperatura.
0: Lídia, com puc saber que tinc un cop de calor?
1: Vale, a veure, el cop de calor principalment hem de pensar que el cop de calor és quan el nostre cos és incapaç de regular la temperatura, és a dir, el nostre cos ja té uns mecanismes de regulació mitjançant la suor, mitjançant altres processos que regula aquesta temperatura, i per això nosaltres normalment en persones sanes tenim una temperatura constant. Quan el nostre cos no pot, és com si el termostat del nostre cos fallés, comença a manifestar-se. Una de les coses és precisament, no?, el fet de tenir set, no?, aquesta set que ens està indicant que al cos li falta aigua. Si comencem a notar com una temperatura extrema corporal, sensació de mareig, sensació d'inestabilitat, el cap així tèrbol, fins i tot una mica de mal de cap, com que anéssim lents i estem exposats al sol, doncs hem de, primer de tot, intentar raonar que poder aquesta extrema temperatura ens està afectant. Això és el principal. Després sí que ja posaríem a bandes més altes, no? Com penseu que fins i tot pot haver una pèrdua de coneixement, poden haver moltíssimes coses que ja siguin conseqüències de l'afectació a nivell del cos que pugui haver fet aquest cop de calor.
0: Què és el que no hem de fer sota cap concepte quan intuïm que tenim un cop de calor?
1: A veure, el que hauríem de marcar és que hauríem de fer quan tenim un cop de calor. Principalment, si nosaltres creiem, sospitem, i no passa res, aunque després no ho sigui, però sospitem que ho és, ens hem d'apartar de la zona de calor, no? Del foc de calor que tenim. Hem d'anar a una zona que estigui fresca, que no hi hagi sol directe, hidratant-se, refrescant-se, intentar treure'ns la roba, hem d'evitar portar coses que estiguin molt ajustades, que siguin coses gruixudes, hauríem d'intentar portar coses de colors clars, fresques, i intentar beure aigua i refrescant-se de forma contínua, fins i tot posant compreses fredes a la zona de les axil·les, del coll, dels engonals. Això és una manera de refredar ràpidament el nostre cos i sobretot hidratar-se. El que mai hauríem de fer és que si en un cas de que trobem una persona que està en un nivell de consciència baixa, que no respon, en aquesta persona no li hauríem de donar aigua, perquè aquesta persona llavors podria tenir un perill d'ennuegar-se.
0: Ostres!
1: Si té un nivell de consciència baixa, aquella persona o que té incapacitat de parlar, o sigui que ja està com mitja dormida, si nosaltres l'hidratem per boca, tenim risc que aquesta aigua, en vez d'anar a la zona digestiva, pugui anar a la zona respiratòria.
0: Llavors,
1: en aquest cas, sí, hauríem d'intentar refrescar-ho de forma externa, és a dir, col·locar-lo en una zona molt freda, fresqueta, amb ventilació, i aplicar-li aquest refrescar que sigui extern, mitjançant el contacte de la pell.
0: Gel també? Gel també?
1: A veure, els últims estudis recomanen que contra més ràpid baixem la temperatura, és millor. El que passa que sempre que col·loquem algú molt fred hem d'anar posant-lo progressivament i mai en contacte directe amb la pell. Pensem que el gel és fred però actua com a cremat. Llavors, si tu col·loques un gel a sobre de la pell, pots provocar cremades, amb la qual cosa jo quasi aconsellaria el més fred possible, si és gel envoltat amb roba protectora i a la zona de la nuca, axil·les i engonals. És on més aconseguim la baixada de temperatura.
0: Molt bé. Lídia Pérez, infermera del Servei d'Urgència de l'Hospital de Palamós, gràcies per...
1: Rectifico una coseta, soc Lídia García.
0: Ai, perdona.
1: Sí, el Pérez és el segon cognom, però cap problema.
0: Ho sento. I jo batejant-te no, des del principi. Principi, com a Lídia Pérez. Perdona,
1: cap problema,
0: ho sento.
1: També està el Pérez en el cognom, no passa res.
0: Sí, no, perdona, no és un cop de calor. El meu és que ja començo a estar
1: si
0: fatal. Una abraçada, Lídia. Adéu.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu. You know, you make me feel so good inside.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamós.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 4 minuts. Plou a bots i barrals sobre tota la zona del Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Alt Empordà. Aneu en compte si esteu a la carretera, perquè pedregades, vent intens, fort, aneu en compte, d'acord? I si ens voleu informar d'alguna incidència que observeu a la carretera o on viviu i ens esteu escoltant, cosa que us heu...
0: 972 313 702.
1: Ara, us ho agrairem molt, d'acord? Bé, aquesta és la part salvatge de la meteorologia. Com diria Lou Reed, és el Walk on the Wild Side, caminant pel cantó salvatge de la vida. Espero que no foti cap destrossa. Va, recordem això, que d'aquí uns moments vindran Quim Casellas, avui amb postres d'estiu, refrescants. Espero que sí, va. Holly.

0: Hola, Quim Casellas, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda, molt bé, molt content d'estar aquí al teu costat.
0: Està negrit el temps. A veure,
1: hòstia,
0: hem de situar els oients. Els estudis de Taronja Ràdio, Ràdio Capital, són a Palafrugell, està completament ennegrit, però ja he dit que està caient una tromba d'aigua a Girona, a Banyoles, a les comarques del Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, en Pedra. Vaja, que aneu en compte. I avui ens portes... Vaja, avui...
1: Sí, a mi acabaria això, sí, amb begudes refrescants per a fred.
0: Clar, avui no cal refrescar gaire l'ambient, però avui ens ve amb begudes refrescants i coses de postres, però serà més aviat tema fruita, perquè hi ha hagut un malentès entre els dos. Jo li dic que preparés postres i ell ha preparat begudes refrescants. Però va, escolta, va molt bé. Tu, escolta una cosa. Avui demano als oients, i a tu també... Què suportes més bé, la calor o el fred?
1: Hòstia, doncs mira, te diré que aquest estiu tinc clar que suporto més bé la fred. Hòstia, porto uns dies, i mira que estic treballant, que a vegades la gent m'ha preguntat, hòstia, aquí, m'ho sé cuiner, a la cuina, quina calor. Sí. Tinc la sort, que tinc, no sé si és la cuina més freda de la Costa Brava, però com que és una cuina oberta i estem treballant amb l'aire condicionat del restaurant, la cuina, tenint les extraccions, xupem l'aire del menjador, així que la cuina s'hi està de conya. Per això, quan surto, dic, va, saps quan surts amb aquesta humitat al costat del mar?
0: Una pregunta, a quina temperatura teniu l'aire condicionat dins la cuina?
1: No, espera't, no hi ha aire condicionat dins la cuina, sinó el que fem és xupar. No, sí, però la cuina és oberta, l'extracció té tanta força que xupa l'aire fred del restaurant.
0: Ah.
1: I estem allà de conya.
0: Ah,
1: i la temperatura, ara em mates, però sé que tenim problemes perquè hi ha gent que no el suporta,
0: o sigui...
1: hi ha gent que el necessita, i amb els clients és difícil. Ah, no, ai, que em dona l'aire fred al clatell.
0: Ai,
1: puja el baix. Hòstia,
0: tu a la complicat. Nit dorms amb aire condicionat, amb ventilador o sense...
1: amb porreta i amb ventilador.
0: Sí? Està bé. Però és que hi ha molta gent que li afecta l'aire condicionat.
1: Jo ara miro amb la meva dona amb ventilador i estem encantats.
0: Bueno, escolta, doncs d'aquí uns moments, begudes refrescants de la mà de Quim Casellas.

0: Mira, Quim, aquests eren els Down Under. Perdó, els Men at Work, que són australians, que cantaven això de Down Under. Has provat mai carn de
1: cangur?
0: De cangur?
1: No? Ni cangur ni cocodril. Me fan bastanta ràbia aquestes coses. Saps que es va posar de moda una època que per ser creatiu tenies que tenir coses d'aquestes, sí. No? I a vegades el metge t'havia dit, tinc carn de cocodril.
0: En sèrio?
1: Què collons, carn de cocodril?
0: Quina és la cosa més rara que has provat en ta vida?
1: Hòstia, he provat escorpits d'aquests secs.
2: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
0: Un escorpit.
1: Una formigueta cruixent.
0: No. Va, escolta, hòstia. Avui begudes refrescants que podem fer i que ens prepara el nostre xef, avui cocteler, Quim Casellas.
1: Cocteler, no, hòstia. No, volia fer un resum, però és veritat, hòstia, mira, jo bec molt poca aigua, vale? Però me'n dono compte la diferència de la quantitat d'aigua que bec a l'hivern i la quantitat que bec a l'estiu, i fa gràcia perquè es multiplica per una barbaritat.
0: Ah, a l'estiu en veus més.
1: A l'estiu. Bec, inclús m'obligo, perquè tinc una ampolleta aquesta a la cuina, sí, de litre, i crec que bec 3 litres a casa, 3 litres a la feina, sí, i a casa algú. Però a l'hivern és que puc passar amb un grop, amb un glob d'aigua. Bec molt poca aigua. Ostres. I me feia il·lusió, i era parlar una miqueta, fer un repàs de les begudes més típiques de l'estiu. Una, la primera, i tot per començar, que l'altre dia me'n vaig veure una aquí a plaça i m'encanta l'estiu.
0: Quan diu a plaça, parla de Palafrugell, eh?
1: A plaça nova.
0: Perquè ella es pensa que està al centre del món, eh? Sí.
1: A la plaça del món, sí. Era l'orxata.
0: M'encanta.
1: Jo crec que també hi ha coses com molt màgiques que fan que el fet que siguin poc sovint també m'agrada més. De fet, jo l'orxata la relaciono amb dos, sí, o tres orxates a l'estiu. Sí. I l'altre dia, el dilluns al vespre, va ser una d'elles. Vale? Xufa, coneixes bé aigua i una miqueta de sucre. Sí. És tan simple i tan difícil a la vegada. No dic ni com fer-ho, però és millor que aneu a un lloc que la facin bona.
0: Per què?
1: I comprar-la bona.
0: Sí, sí.
1: Llet merengada.
0: Saps quina m'agrada? Abans n'hi havia una, no sé si... Orxata de xufa,
1: sí o no?
0: Sí, n'hi havia una.
1: A veure, m'ho pots tornar a fer, això?
0: Orxata de xufatxe.
1: Sí? Bueno, sí, no? Perquè jo feia, és valenciana, no?
0: Sí.
1: Doncs a mi me flipa. La llet merengada seria una altra, sí, vale? Que aquí seria la llet, seria amb el sucre, la branca de canyella i la pell de llimona. A mi aquesta m'agrada molt, inclús també que tu volies parlar de menjar, una miqueta de menjar refrescant, seria un sorbet o un gelat, sí, de llet merengada, sí, seria ideal, i és aquell geladet que et posen a vegades inclús la llet merengada amb la pols de la canyella, que a mi també m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: Granissats de llimona, sí, coneguts amb alfàbrega, més refrescants. Hi ha una recepta molt xula que, mira, volia comentar-la, que és un granissat d'api.
0: Ostres, quin...
1: A l'estiu. Mira, hi ha una recepta...
0: L'api m'encanta, sí? Em torna boig. Però...
1: Hòstia, doncs jo crec que l'api és com les ostres, que és allò, o sí, t'encanta, sí, sí, sí, o l'odies,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però mira, te dic una recepta i si et puc explicar una petita anècdota.
0: A veure, va.
1: Fèiem un casamar, un cap d'any al casamar deu fer 10 o 15 anys. La fracció és bona, 10 o 15,
0: sí,
1: o sigui que, sí, que ni 11 ni 12,
0: no.
1: I necessitava fer, saps, els menús aquests llargs que feien abans, que tenies que posar com un sorbet de mar de cava,
0: sí,
1: i buscava algú més creatiu, sí, i no estava, saps allò que no tens idees i dius, hòstia, conyo, què faig? Vaig a l'ordenador, vaig al senyor Google i li poso, pum, necessito un granissat refrescant, bla bla bla bla, bla.
0: Ah.
1: I me surt la primera recepta que em surt, és una recepta del Thermomix, que és granissat d'api i llimona.
0: Oh.
1: I això el recomano, més la recepta, si en treu tot sí, inclús la gent que ens escolta, sí, que el volia, sí, fer, fem un post al casamar, que és la crema llimona amb granissat d'api, la, sí, recepta és treta de Thermomix, vull dir que no me n'amago perquè estic molt content, i és només ingredients. Llimona, la pell de la llimona, el suc de la llimona, l'api, gel i una miqueta de sucre. I queda un granissat espectacular. Inclús gent que va dir, hòstia, és que l'api no el suporto, Quim, prova'l. Perquè a més és molt refrescant, nosaltres ho fem servir com a primer postre per acabar els menús degustació en el casamar, però és super digestiu, super balsàmic, econòmic i super refrescant.
0: Escolta, és que ara m'estic fent al·locuracions. Us imagineu en Quim Casellas davant d'un Thermomix? El saps fer anar o no?
1: No, jo crec que a totes les cuines hi ha un, sí, Thermomix de robot. Sí que és veritat que no fem servir massa. Saps que ara tenen la pantalla, aquí pots posar, escolta, i t'ha dient pas per pas.
0: Els minuts,
1: el gelat, sí, els minuts. Sí. Nosaltres fem servir més per emocionar, per turbinar. És una gran màquina, té màquines competents, doncs, molt, molt acostat. Begudes, a mi m'agrada molt, també. La sangria.
0: Ah.
1: una bona sangria, el vi negre, la taronja, la llimona, les fruites. Tu me parlaves de fruites, jo crec que aquí excepte maduixa, excepte el préssec, excepte els grills també de la taronja, ben macerades, una miqueta de conyac, i aquí fot una mica de moscatell, vale? Ben aromatitzat, una miqueta de sucre, sense passar-se, però a mi ben fresqueta. També és de les begudes...
0: Jo saps que m'agrada molt el suc de pinya.
1: Suc de pinya.
0: Natural,
1: natural, sense res.
0: Sí, sí.
1: O a la sangria.
0: No, la sangria no m'agrada. No m'agrada.
1: No, la sangria?
0: No.
1: A mi, jo crec que és de les begudes que també fa d'estiu i també mola molt.
0: No.
1: Tinto de verano.
0: Ni el tinto de verano. No?
1: Ah, tio, però de quin planeta ets, tu?
0: No.
1: Vale, més coses. El mojito. Seria una beguda també molt coneguda. Un mojito d'aquests. Mojito sense alcohol. Mojito de maduixes.
0: Podria
1: fer el mojito una miqueta allà cap al foto amb el foto amb alcohol, no? Vale, l'aigua de València també m'agrada molt. Suc de taronja.
0: Molt bona.
1: Cava. A tu t'agrada pel que ve. Ginebra, vodka, una mica de suc.
0: L'aigua de València és molt bona.
1: Això m'encanta. I després, hi ha un que a mi m'agrada molt, jo sóc molt cafeter, i no he arrencat el dematí, ja m'he fotut 4 cafès, que és el cafè frappé.
0: És molt... A veure, ara jo t'explicaré la recepta que em feia amb cafè la meva
1: àvia. Doncs explica'm el tu, comença tu.
0: No, era una cosa tan senzilla.
1: És que crec que és així, eh?
0: A veure, no ho sé, cafè amb gasosa. Barrejava el cafè amb la gasosa i... feia... com es diu?
1: Si la gent veia el moviment que fas...
0: Sí, és igual. Ho xerbotava, m'entens?
1: Correcte.
0: Ben barrejat i tota la història, ho posava a la nevera ben fresc i era boníssim.
1: Hòstia, doncs mira...
0: Gasosa en cafè.
1: Acabo de flipar perquè a més m'agrada més el toc dolç aquest que té dolçet, la gasosa.
0: Boníssim.
1: Jo la receta que portava, que és cafè soluble, el sucre, gel... llet molt freda, i sí que recomano que és una frapera o una coctelera, perquè també el que es tracta és de xerbotar-lo, com deies tu ara, de xerbotar-lo molt bé, perquè et quedi aquell, tot el bigoti ple, però acabo de flipar i estic flipant ara, m'estic imaginant amb la gasosa perquè té el carbònic.
0: A més, té un nom, a la meva àvia li deia un soldat. Veure un soldat.
1: Doncs mira,
0: parlo de la zona d'Olot,
1: No sé, no, bueno, hi ha Olot sempre d'allò, però...
0: Sí, escolta. Olot està com una cabra.
1: Doncs tu, me vaig a fotre un cafè frappé.
0: Exacte, molt bé. Saludé,
1: Saludé.
0: Escolta, fins la setmana que ve,

0: Res d'aquí 3 minuts. Fins ara, no foteu el camp, que us trobaré a faltar.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques.

0: Sempre les millors promos. Carrefour.
1: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
2: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
2: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
1: Informació i entrades a visitbegú.com.
2: Fira d'Indians a Begú.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Bé, el gran debat d'aquesta tarda, seriosament, és a part de la pluja i les pedregades. Ara anem a Olot, que estava parlant amb la Mariona, que ara d'aquí uns moments entrarà en antena, que em deia que ha fotut una pedregada de Caldeu, com altres indrets a Banyoles, al Pla de l'Estany, al Gironès, a l'Empordà i la Selva. Però independentment d'això, com que ens hem d'entretenir aquesta tarda, la pregunta del dia és si suporteu millor la calor o el fred. En Pere és de Girona, jo prefereixo el fred, sense cap dubte. M'encanta sortir a caminar quan fa fresca, i a casa sempre és més fàcil escalfar-te que refrescar-te. A l'estiu, segons quins dies, no hi ha manera de descansar. Ha baixat la temperatura. Jo diria que uns 5 graus ben bons, per aquí. No ho sé el vostre, on esteu ara mateix, però ha baixat força la temperatura. La Núria és de Figueres, diu: sempre he estat de calor, m'agrada fer vida al carrer, sopar a la fresca i anar a la platja. Això sí, quan passem dels 35 graus, ja és massa fins i tot per mi. L'Albert de Banyoles diu: aquí ha fotut pedregada. Diu: jo aguanto molt millor el fred. Amb la calor em noto cansat, em costa concentrar-me i no rendeixo igual. L'hivern, en canvi, em dona molta més energia. Mariona, com estàs?
2: Molt bé, ara estem molt bé amb la temperatura, que deies que havia baixat. Aquí sembla que ha baixat uns 4 graus, aquí a Olot.
1: A veure...
2: Però estàvem aquí, estàvem a sentar fent el cafè, sí. I hem sentit cloc, cloc, cloc, com si caiguessin uns rocs.
1: Sí.
2: I dic, ja està, com altra vegada, que va haver aquella vegada que sí. No sé què deu fer, un 2 anys, que va caure aquelles pedres tan grosses. Han fet grosses, però no tant com l'altra vegada. I hi ha hagut aire al mig i no ha fet mal, almenys aquí dalt a casa. Ja veurem per la part de la canya, que han dit que havia pedregat molt i així. Que ja
1: jo he vist vídeos, a Twitter, de la Garrotxa, que sí. Unes pedres, però més grosses que un ou, eh?
2: Ah, oh, nosaltres no. Una moneda de 2 euros. N'hi havia alguna que era una mica més grossa. Aquestes devien ser aquí a la canya, perquè sí. Passa que com baixa tot el de Camprodon, hi ha com un canal, sí. Una vegada ens ho va explicar el del temps, que hi ha un canal que baixa, que sempre hi ha molta tormenta i allà sempre hi ha molta, bueno, molta fressa i molta cosa. Uh-huh. I parlant de la calor i del fred, bé, que tothom té la mateixa tònica, sí. Que ens agrada molt el fred.
1: Exacte.
2: Som gent de fred. Jo també, el fred. Fas un bon cafè, i ara a l'estiu no es pot penar enlloc, eh? Ahir vam anar a la costa, vam venir acalorats, atabalats de la calor... No hi estem pas acostumats. Els de muntanya volem fred.
1: Però, a veure, ja sé que us agrada més la muntanya i el tema del... Clar, el fred teòricament és més fàcil de combatre. Poses una capa més o dues i ja està resolt. En canvi, per exemple, a Olot a les nits fa calor també o fa fresquet aquest estiu?
2: Aquests dies molta calor. Aquests dies molta calor, dies i nits. Uh-huh. Dies i nits. Però jo, com que sóc més de muntanya, més d'esquiar i més de fred, i no sóc d'aigua, no sóc, perquè la gent va a la platja i es remulla, jo no sóc gaire d'anar a la platja. Llavors m'agrada molt més el fred.
1: Mariona,
2: ja està.
1: I per dormir tens l'aire condicionat posat o el ventilador o res?
2: Mira, nosaltres no en teníem d'aire, però llavors va passar que jo tenia una botiga, i quan vaig jubilar vaig agafar l'aire de la botiga i l'hem posat a casa. Mm. I sort que l'hem posat, perquè hem pogut descansar, perquè si no, no sé què hauríem fet.
1: A la nit també?
2: Sí, també l'hem deixat engegat, sí.
1: I el
2: tenim al passillo.
1: I al matí no et lleves amb mal de coll o mal d'ossos? No, carai.
2: No, perquè no ens ve directe. Diguem, clar. Està al passillo i ens és com una nexa. Ah. Diguem, l'aire recircula una mica i no tens aquell aire tan pesat. És que havíem arribat aquí dintre casa a 30 i pico de graus, eh? Vull dir que no es podia resistir, això era un xup-xup, eh?
1: Molt bé.
2: És que era horrorós.
1: En fi, escolta, ara, no, ara plou o no plou a Olot?
2: No, ara no fa res. Molt està bé. Tapat, però ara no fa res.
1: Molt bé.
2: Ja aquí davall, cap a Banyoles. Avall.
1: Gràcies per la informació. Adéu, que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos han detingut a un home de 48 anys per masturbar-se davant d'uns nens que estaven en un casal d'estiu preparant una activitat. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 10:45 del matí a la plaça d'Assumpció, al barri de Sant Narcís. Va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se amb la mà dins dels pantalons mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després l'home va anar a una font propera de la plaça per mullar la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva i en tot moment mirant fixament els nens i nenes que estaven fent l'activitat. I un nou operatiu policial a les Roses contra el Top Manta ha acabat amb 8 detinguts i prop de 4.000 articles intervinguts. En concret, els agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos i la Policia Local van trobar 3.854 productes en els dos domicilis i el local comercial que es van escorcollar i que servien com a magatzems per guardar els productes que posteriorment venien al carrer. Els registres van permetre intervenir una gran quantitat d'articles reconeguts de marques. A més, els agents també es van emportar més d'un miler d'euros en efectiu que van trobar en els escorcolls que van realitzar els carrers Roca Llarga i l'Avinguda de la Bocana. I el president de la Federació Regional d'Esquerra Girona, Pau Preses, assegura que el partit obre una nova etapa a la ciutat després de la sortida de Marc Puig Tió aquest dimecres al matí. Preses afegeix que quan hi ha errors cal assumir responsabilitats i per això agraeix el pas que ha fet el fins ara candidat dels republicans a la ciutat. Per la seva banda, el president de la secció local a la ciutat, Salva Romero, ha detallat que treballaran per reforçar el projecte i recuperar les confiances necessàries. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Manamana. Maxil·la
4: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·loestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
4: Maxil·loestètic, treballem pel teu somriure.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10 € amb 49 al quilo. Sempre les millors promos.

0: amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda, 4 minuts, Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Les tempestes continuen. Sembla que es van diversificant i ara tot el temporal ve on som nosaltres físicament, a Palafrugell. I sembla que ve cap aquí. Estava mirant a Banyoles, Girona, sembla que, a no ser que el radar m'enganyi, s'ha atenuat una mica. I del vermell lila que sortia al radar meteorològic, ara hi ha un groc blau que indica menys intensitat de pluja. Per cert, parlant de Banyoles, d'aquí uns moments, com cada dijous, l'escriptor anglo-català banyolí d'adopció Matthew Tree ens parlarà del temps, si ha pedregat a Banyoles, i també ens comentarà algun tema d'actualitat.

0: Dos minuts, un quart de set de la tarda, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Jo em pensava que el Matthew Tree era Banyoles, però no, avui que es veu que ha caigut una pedregada important, és a Barcelona, però vol parlar de em sembla que de meteorologia, no ho sé. Hola, Matthew, com estàs?
1: Bé, molt bé, Joan, i tu?
0: Doncs avui te n'has perdut una, eh? Com diuen en anglès, it was raining cats and dogs. Ha plogut, vaja, de tot, eh?
1: Sí, sí, pots i barrals.
0: A bots i barrals, eh? Te n'has lliurat una. Què tal, Matthew? Com va la vida? Volies parlar de Banyoles. De què exactament?
1: Sí, sí, el fet que actualment, i que jo sàpiga per primera vegada, s'està filmant un llargmetratge a Banyoles. És el director és Isaki Lacuesta.
0: Home, i tant.
1: I és sobre la seva infància a Banyoles, barrejada amb algunes de les fantasies locals que hi ha i que hi havia. I és curiós perquè no he vist el rodatge, però sí que he vist una part de l'atrezzo que van muntar a la plaça Major, i de cop i volta era mercat, o sigui, com si fos el dia del mercat, i de cop i volta veus que tots els preus són en pessetes, i pensava, no sabia que feien el rodatge encara, saps? I pensava, ostres, això què és? I ara, doncs, bueno, ha sortit a les notícies, és bastant interessant, la pel·lícula es diu Al fons de l'estany, i però entenc que bàsicament és una pel·lícula autobiogràfica d'aquest director, de l'Isaki Lacuesta.
0: Lacuesta.
1: En fi, només exacte. Només volia parlar d'això un moment perquè ho trobo interessant.
0: Saps que, bé, Girona s'està convertint en un plató cinematogràfic. S'estan rodant pel·lícules de Disney, a Besalú també, a Banyoles... a Girona, al Barri Vell, diguem-ne que s'ha tancat i s'han fet els rodatges i tot això. Per cert, algú t'ha comentat que havia vist, no sé si a jocs de Game of Thrones, Girona, algun teu amic anglès o... Ningú t'ha dit alguna cosa que havia vist Girona?
1: És més, sé de bona font que després del rodatge que van fer de Game of Thrones a Girona va rebre durant ben bé dos o tres anys un allau de fans de la sèrie d'arreu del món, suposo que Anglaterra inclosa, per descomptat, que només volien, o sigui, fer la ruta del Game of Thrones a Girona. Personalment, he de dir que aquest tipus de sèrie i pel·lícula, per això, a mi personalment no m'interessa gaire, saps? Tot ja, això de mites, sí, fantasia, ja, etcètera, etcètera.
0: Ja som dos. Per cert, però seguint en aquest terreny de mites i fantasia, tu has fet la ruta de Harry Potter a Anglaterra o no?
1: No, ni en broma. Ni en broma. Jo tinc una teoria sobre els llibres de Harry Potter. He vist fragments de les pel·lícules i tot això, que bàsicament són una barreja de molts dels llibres que jo llegia quan era un nen, com per exemple la sèrie de Narnia. Moltes de les idees venen d'aquella sèrie, que l'escriptor es deia C.S. Lewis, i, com he dit, moltes coses semblen rèpliques de coses que jo havia llegit quan era un nen. I... no he llegit els llibres de Harry Potter. La meva filla, sí.
0: Molt bé, està bé. Què en penses de l'escriptora? Com es diu? J.R. Rowling? Com es diu?
1: J.K. Rowling.
0: Què en penses d'aquesta senyora?
1: No penso gairebé res, perquè com que no he llegit els seus llibres, no puc criticar res. Però el que és interessant d'ella és una cosa que passa amb molts escriptors que escriuen per nens, quan intenten fer una novel·la per adults, i ella va fer una per adults, que es diu La Bacan, no sé què, es va traduir al català, però va fracassar completament.
0: En fi.
1: I perquè no trobava, diguem, el to o, clar, o la veu, clar, escrita suficient per adults, entretenir adults.
0: Molt
1: exacte.
0: Bé.
1: I no és l'únic cas d'aquest tipus.
0: Matthew, moltes gràcies. Una abraçada molt forta cap a Barcelona i ens sentim el dijous que ve. Una abraçada, Matthew.
1: Això, forta abraçada, Joan.
0: Adéu.

0: És realment multiusos. Aquest telèfon serveix per trucar-nos, per informar-nos d'alguna cosa, d'alguna activitat. Avui estàvem pendents del tema de la pluja. Sembla que s'ha calmat una mica, tot i que va arribant ara cap a la Costa Brava Centre. Però també serveix per guanyar entrades. Actuen els The Corrs aquest diumenge al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. I tenim una entrada doble. La sortegem. Què és el que heu de fer? Doncs enviar-vos un missatge de WhatsApp a aquest telèfon.
1: 972 313 702.
0: L'únic que heu de fer és indicar el vostre nom, des d'on escolteu el programa, i el vostre email. I ja està. Molta sort!

0: The Logical Song, Supertramp. Tornem d'aquí 3 minuts.
1: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
4: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
3: I el manteniment?
4: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? Tu perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Marxo a la platja.
9: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, mou't en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
12: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: Hola, Esmeralda.
1: Bones tardes, Dan.
0: Què tal? Com ha anat la setmana?
1: Ai, doncs mira, bé, però molta calor, xafagor.
0: Sí.
1: I escolta, no sé pas si arribarem a finals d'estiu. I encara avui sentia a la tele que hi ha el fenomen aquest del Niño, avui et deia del Super Niño.
0: El Super Niño?
1: Això, el Super Niño, tu, i aquest any les passarem canutes, però l'any que ve es veu que encara més, no? Jo ja espero no veure-ho. Mira què et dic.
0: Jo em pensava que vostè del Niño només comprava els números de la loteria, però veig que està ben enterada, eh?
1: Ui, la loteria no, però això del temps a casa, bueno, a veure, que el que treballi a pagès i no estigui al tanto del temps és que no és pagès. Però això del temps és sempre ho hem mirat a casa.
0: Aquesta tarda, vaja, ha estat una... Hem estat distrets meteorològicament parlant, han caigut unes pedres, però però increïbles.
1: On te vas a parar? Sí, tu diràs. Ara fa un moment ha fotut un patac,
0: ha fotut un tro.
1: Que les tres... Jo era fora, perquè pensava, avui també deixa'm refrescar una mica, que corre una mica de vent, ara. Però, escolta'm, he sortit a la... tro, que tinc les tres vaques més velles que tinc, la Seca, la Beca i la Vall d'Andorra. Escolta, hasta les vaques s'han espantat, la mare que els havia parit, han fotut un bot totes tres, que dic, cago en Déu, si sortirà la llet tallada, ja veuràs. Oh, home, és que ha fotut un patac, que Déu-n'hi-do, no sé pas si l'heu sentit aquí a la ràdio.
0: Escolta, ara m'has tret un tema de conversa, deixant de banda el que tenim avui. Amb què s'espanten més les vaques, a part dels trons? Quan veuen algun, jo què sé, algun animalot, alguna cosa, s'espanten molt sovint les vaques, o què?
1: Amb els xaves. Collons, que s'espanten. Què sé jo, que s'espanten? Poc els he preguntat.
0: Home,
1: el que passa que a vegades passen tota aquesta corrua, passa aquesta corrua d'altos que van cap a dalt a Begur, que són tots xaves, i es paren, i miren, i ai, mira les vaquites. Perquè, a més, parlen en castellà, perquè, clar, poder s'espanten d'això, poder s'espanten del castellà que no els hi sona.
0: Sí, no l'entenen.
1: I es paren, mira la vaquita que maca, niño, mira, no sé què. I els veus totes les frisones, els veus patint com una mala cosa.
0: Veig que tornes a tenir el net aquesta setmana aquí, eh?
1: Sí, no, aquest estiu, escolta, les colònies els està fent a casa. Ja li dic al meu fill, poder que te l'emportis al casal o a les colònies, o te'n fotis allà sota un de pedra, allà on te vulguis, me cago en Déu, però no, cada dia el nen aquí.
0: Escolta...
1: Ja és maco, ja m'agrada. Nen, calla d'una vegada, me cago en Déu.
0: Home...
1: Ja és maco, eh? Però és pesat com una...
0: No li parli així, home.
1: Home, Esmeralda, tot el dia. Què vols? Ara vindré, home. Ja, és que vol... Saps què passa?
0: Què?
1: Aquest nen m'està acostumat a sopar a la meva hora. I jo, clar, jo sopo a les 7 de la tarda. I quan s'arriba aquesta hora ja comença a tocar collons. Ah, que sopar. I Esmeralda amunt i Esmeralda avall.
0: Apa, Esmeralda...
1: A més, no m'agrada que em digui Esmeralda. Vull que em digui àvia, però no hi ha maneres.
0: Adéu, àvia. Fins una altra.
1: Adéu.
0: I saw love. And the first time you touched

0: Chris Stanfield, All Around the World. Nosaltres ja fotem el camp. Demà jo no torno, però sí torno en Joan Goll a partir de les 4 de Cap a Cap, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Que vagi bé, fins dilluns!
1: De Cap a Cap, amb Joan Bosch.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet_33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xopet33.com.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferra d'Occident. La música es viu aquí.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
9: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
12: delictes.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.
12: 25 anys.
17: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
18: Ràdio Capital.
12: 25 anys.

Escoltes Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
9: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
10: Ràdio Capital.
9: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: 25 anys.
14: Hola família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
11: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi
2: bé! Visca
1: l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25